0: Expliqueu-me, quina és la vostra obra que heu presentat? Montse, en el teu cas?
1: A veure, en el meu cas, la meva obra és un paisatge de palau, és una casa que es diu Can Gordi, que abans hi havia, bueno, quan mi mare era petita, perquè jo soc de palau, en allà hi havia nenes que les portaven que no tenien família, i ara és un centre on hi ha menors tutelats. I aquest quadre jo el vaig començar quan, perquè bueno, jo pintava de joveneta.
0: Sí?
1: I aquest quadre el vaig començar de jove i el tenia esbossat a casa. I ara que m'han ofert aquesta oportunitat de tornar a pintar, doncs el vaig recuperar, vaig anar allà a Can Gordi, vaig tornar a fer una fotografia i l'he acabat. I bueno, estic molt contenta perquè he tornat a agafar els pinzells, que feia molts anys.
0: L'ocasió per tornar-hi.
1: Exacte, feia molts anys que no agafava els pinzells i els he tornat a agafar, i estic molt agraïda per aquesta oportunitat.
0: Des de quan t'ha agradat pintar, Montse?
1: Ui, jo des de petita. Ja de petita a l'escola, i això m'agradava moltíssim. I després vaig anar amb un pintor a Palau, que es deia Zorrilla, i amb ell anava a classes de pintura 2 dies a la setmana i m'encantava.
0: Aprendre la tècnica.
1: Sí, sí, sí, anava als estius, a Palau havíem fet alguna cosa jo col·laborant amb ell, vull dir, perquè, bueno, m'apreciava molt també i, bueno, m'ho passava molt bé, però ja quan em vaig casar i vaig tenir els nanos i la feina i tot plegat ho vaig deixar i sempre he pensat que quan em jubili tornaré.
0: Doncs
1: i tornaré.
0: Encara no t'has jubilat, però ja hi has
1: exacte,
0: tornat.
1: Ja hi he tornat, sí senyor.
0: Bueno,
1: sí,
0: ho celebrem,
1: sí, sí.
0: Doncs.
1: Molt bé.
0: Això serà una retornada puntual o no?
1: No, ja jo crec ara que ara que hi he tornat, suposo que seguiré, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, bueno, doncs gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, vinga.
0: Cristina, i en el teu cas, quina és la teva obra que has presentat a l'exposició?
2: Doncs jo he fet una obra molt primaveral, amb colors molt vius i amb una rama d'olivera. Per mi l'olivera significa molt,
0: és un símbol de pau, no?
2: Sí, exacte, i sempre m'ha identificat molt. Llavors, com que sí que em va anar una mica just quan m'ho van proposar, no tenia cap cosa així que pogués presentar en el moment, doncs bé, el primer que em va sortir va ser com algú que em fes estar còmode, no? I aprofitant que estem a primavera, doncs que fossin colors vius, bueno, seguint una mica aquesta dinàmica. I
0: has pintat sempre, tu, Cristina, des de sempre? És una cosa jo... que t'ha agradat?
2: Per mi no és tant el només pintar, sinó és tot el que és manualitats, tot el que és fet amb les mans, artesanal. No m'identifico tant només amb la pintura, sinó,
0: la creació en general,
2: sí,
0: eh?
2: Sinó una mica, pues, un, igual que tens un lienzo en blanc i deixar-te anar, doncs el mateix em passa quan s'acaba, jo què sé, el rotllo de paper de vàter. Quan s'acaba jo ja estic pensant, què puc fer amb això, no? Un exemple. Llavors, aquest cop ha sigut pintar, en aquest cas.
0: Molt bé. Pintes normalment?
2: No és de les coses que més faig, però vaig fer, per exemple, el superior d'educació infantil, allà dibuixàvem molt, pintàvem molt, o sigui, era una de les coses que sí que practicava molt, ara no tant, però és el que et dic, quan tinc alguna ocasió o alguna, pues sí, sempre m'animo, sí.
0: Molt bé, doncs gràcies per participar a l'exposició.
2: De res.

0: Doncs ens acompanya aquí amb nosaltres la Blanca Oliva. Estem davant de la paradeta de Sant Jordi, que muntem cada any a la Fundació. Bon dia, Blanca.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Blanca, el teu lligam amb la Fundació ve de fa temps, eh?
1: Doncs sí, més de 35 anys. Vaig començar a treballar de recepcionista, he anat passant per diferents àrees i ara doncs soc voluntària.
0: Bueno, per dir-ho,
1: no? Em vaig jubilar, sí,
0: però sí. Continues mantenint el vincle i col·labores amb la casa encara.
1: Sí.
0: Ets habitual quan fem paradeta de Sant Jordi i tómbola de festa major?
1: Sí, ja miro de reservar-me aquests dies per venir.
0: I la sortida a Montserrat
1: també,
0: és un altre
1: clàssic. Montserrat, sí, sí, sí.
0: Blanca, ara estem aquí a la paradeta. Què hi pot trobar la gent?
1: Doncs aquest any hi ha molta varietat de llibres, molt nous i estan en molt bones condicions. I tenim també punts de llibre, que també estan xulíssims, i roses fetes aquí a la Fundació, oi?
0: Sí, alguna família també ha col·laborat
1: alguna
0: fent roses.
1: Alguna família, sí, sí.
0: Blanca, que hem dit que són llibres, no ho hem explicat, però són llibres de segona mà, que la gent ens porta desinteressadament aquests dies previs, no? I ara o bé col·laboren portant llibres, o bé ara col·laboren
1: comprant-ne,
0: no?
1: Sí.
0: Doncs vinga, convides a tothom a venir?
1: Ai, sí, estarem aquí de 9 del matí també fins a les 8 de la tarda.
0: Sí.
1: Sí, i us convidem a participar, que hi ha molta varietat de llibres. Vinga.
0: Gràcies.
1: Fins ara.
0: Doncs continuem aquí a la paret de Sant Jordi i ara ens acompanya una altra voluntària, que és la Dolors Oliver. Bon dia, Dolors.
2: Hola, bon dia.
0: Tu ja repeteixes, també, de paradeta?
2: Jo sí, repeteixo de paradeta i repetiré de tòmbola i tot el que faci falta. Però és molt divertit, la veritat. Encara que sigui el dia 20, que no és ben bé dia de Sant Jordi, però bueno, ja és tota la setmana.
0: S'inicia el dia 20, no? Exacte. I és tota la setmana.
2: Sí. Ja m'han dit també de venir el dijous, però el dijous sí que ja puc.
0: Bueno, ja s'organitzarà, doncs, amb els que puguin.
2: Sí, sí.
0: Dolors, tu fa temps que ets voluntari aquí a la casa.
2: Sí.
0: Vens a col·labores en diferents activitats setmanals.
2: Sí.
0: Però quan es fan aquestes coses puntuals que muntem aquí a l'entrada, t'animes?
2: Sí, perquè jo ho passo molt divertit. Sembla una peixatera, tu. Com si estigués al mercat, doncs mira, vas saludant a les persones que entren i els animes a que comprin algun llibre.
0: Doncs vinga, esperem que reculli uns quants calerons a benefici de la Fundació.
2: Això.
0: Gràcies, Dolors.
2: A vosaltres.
0: Adéu.

0: Continuem aquest Vivències dedicat a la Setmana Cultural parlant del Club de Lectura Llegir per Sedan i la seva última lectura, que va ser Sobre mi hija. En parla una de les membres del club, la Pilar Doncan.
1: A la darrera sessió del Club de Lectura Llegir per Sedan vam estar treballant, parlant arrel d'un llibre que es titula Sobre mi hija. L'autora és Kim Hae-jin i està editat a l'editorial Les Afores a 2022. Aquesta autora es considera una de les veus més rellevants de la narrativa contemporània sud-coreana. Es destaca la seva forma d'escriure per la capacitat d'entrellaçar lo personal i lo polític en relats que són profundament humans. Els seus textos estan impregnats de sensibilitat, compromís social i capten l'essència de la vida quotidiana i la transformen en reflexió sobre les estructures socials, els prejudicis i les desigualtats de la societat moderna. Les obres mostren una visió íntima, universal, sobre les formes de viure al món i les injustícies socials que l'envolten. Ha estat traduïda a múltiples idiomes, com el japonès, el xinès, el sec, l'anglès, l'alemany, el francès, l'italià o el portuguès, entre d'altres. Aquesta obra també va ser premiada el 2018 amb un Premi de Literatura de Shim Dong-yup. També dic que el Centre Cultural de Barcelona el 2024 va organitzar una activitat en la qual es va fer una xarra al voltant de la seva obra, que es pot trobar a través del link que hi ha al Centre Cultural de Barcelona. Molt interessant. Referent a l'obra en concret, vam estar parlant sobre l'estil, que és una prosa política i a la vegada també íntima. És un estil minimalista i a la vegada incisiu. Hi ha una autora que comentava que la seva forma d'escriure té el mateix efecte que el gel. Quan ho toques amb les mans, et congeles i et cremes al mateix temps. Realment és una forma bastant, diríem, apropiada. Tot això el que fa és que desplega una sèrie de... produeix una sèrie d'ambivalències al voltant de la forma d'actuar de les seves protagonistes. De fet, Kim Jae-jin ha demostrat una capacitat immensa per adoptar punts de vista originals que defugen de totes les obvietats i deixa bastant clar, també en les seves entrevistes, que li agrada incomodar al lector perquè reflexionem sobre aquestes situacions tan complexes i ambigües a la vegada que ens trobem. Aquesta obra va de la relació, com ja es sospita a través del títol, d'una mare amb una filla. D'aquestes expectatives que habitualment els pares poden tenir al voltant de la trajectòria dels seus fills i els grans desencisos que poden aparèixer per aquesta dissonància que es presenta quan aquests fills no segueixen aquestes previsions i respostes que els pares esperen a les seves, als seus esforços. Però només no parla d'això, només. També fa una reflexió molt rellevant al voltant d'alguns temes que també són transversals a totes les societats. En aquest cas concret, parla de la forma d'atendre i de cuidar a les persones més vulnerables. En concret, aquesta dona té una feina en un centre residencial on s'atenen a persones grans i posa molt l'èmfasi en l'ètica de tenir cura d'aquestes persones més vulnerables. Al mateix temps, es presenta com una persona molt rígida amb les relacions personals amb la seva filla i el seu entorn i molt sensible amb l'atenció a les persones aquestes vulnerables i molt implicada. Ella es mou, ella fa gestions més enllà del que representa la seva pràctica laboral, diguéssim, per poder ajudar aquestes persones. Els temes sobre els que vam estar parlant són doncs, aquestes distàncies generacionals que es poden presentar entre diferents etapes de la vida, entre pares i mares i fills, els prejudicis culturals que existeixen en la nostra societat o en qualsevol societat i com això condiciona no només la manera de fer i de veure, sinó també de com actuem i interfereix en les relacions entre les persones. Té molt tema molt interessant sobre la forma de comunicació familiar. I un altre també rellevant va ser en la forma de treballar d'ella. Respecte a aspectes més personals, queda molt ben dibuixada la sensació de soledat quan les persones no tenen un entorn amb el que relacionar-se en confiança, la intolerància que pot representar quan ens fixem en els prejudicis o en les normes que culturalment no s'adapten als temps socials que es viuen. I sobretot crida molt l'atenció la inseguretat que li causa a la protagonista sobre aquesta sensació de no pertenença, no té un espai de pertenença de la seva generació i tampoc reconeix l'espai de pertenença de la generació de la filla. Tot això, doncs, amb un text en el que va intercalant qüestions de reflexions, silencis, és molt fàcil de llegir i no és extremadament llarg. I sobretot des del punt de vista ètic es va treballar tot el que és la qüestió dels estàndards que existeixen sobre les ètiques, l'ètica de les cures a les persones més vulnerables i no només a les persones més vulnerables, també als estàndards ètics de relació social, no? Aquest respecte per l'altre, aquesta, diríem, confiança de poder comptar amb l'altre. Per tant, també de quines dificultats els entorns ens poden presentar i com també les hem d'intentar doncs, superar i evitar, si és possible, que no tornin a immiscuir-se en les formes de relacionar-se. L'acceptació de les realitats divergents és molt important. I al final, doncs, sembla com si hi ha una acceptació de la situació en la que es troba i com a eina que troba és aquesta de concentrar-se en les coses que el dia a dia li porten i en el que sent en aquell dia a dia. Així, doncs, podem dir que s'han tractat molts aspectes que tenen a veure, doncs, amb la nostra societat, encara que des del punt de vista de l'escriptura vinguin d'una societat que considerem algo diferent, però que en la moll de l'os de les relacions humanes manté qüestions similars. Recomanem molt la seva lectura. Hi ha una altra edició, un altre text editat al 2024 que també resulta interessant, en la qual el títol és Soy todo oídos i integra altres qüestions com l'assetjament digital, la cancel·lació, les qüestions o les dificultats en les relacions socials amb les persones LGTBI i en definitiva, segueix amb aquesta línia de presentar punts de vista incòmodes, poc previsibles i que ens interpel·len. Una bona lectura per reflexionar sobre les nostres formes de viure.

0: Doncs ens acompanya ara el Joan Toneu. Bon dia, Joan.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: En Joan és treballador de la casa, però coincidint amb aquesta setmana cultural va venir a la Fundació a fer una cosa ben diferent que no era treballar, oi, Joan?
1: Sí, tant, bueno, nosaltres ja amb algun treballador més sempre mirem de col·laborar, com que som músics, a part de treballar aquí, i ho tenim com, bueno, que ho fem a fora de les hores de feina, doncs alguna vegada també col·laborem, doncs, pels residents que hi ha aquí perquè s'ho passin bé.
0: En aquesta ocasió vas venir amb el grup A Contrallum?
1: Sí, és una formació que ens hem trobat ja feia molt temps que ho volíem fer, el Pauli Penya, l'Anna Soleil, que ells venen de l'àmbit, diguéssim, bueno, són docents, el Pauli s'acaba de retirar, i ara és una mica de temps, i ja m'ho va dir, diu, el dia que plegui et vinc a buscar i muntem, ja, perquè ja fa dies que ho parlem, anys. I estem fent un estàndard de jazz, algun tema més modern.
0: Éreu quatre, falta algú.
1: Som quatre, sí, em falta anomenar el Josep Andreu Macau, excel·lent percussionista de Caldes de Montbui, molt conegut perquè també toca l'Escaldarium i tot això, i amb el Josep Andreu també hem fet molts treballs d'altres músiques, i ara ens hem ajuntat en aquest projecte, doncs, que serà tot més aviat jazz estàndard i alguna cosa més moderna.
0: Vau fer un concert de jazz per
1: sí,
0: els residents?
1: Sí, pròpiament dit, un concert de jazz, i amb la probabilitat, doncs, que l'Anna canta molts dels temes amb la seva excel·lent veu, i bueno, ella en sap molt, moltíssim. No?
0: Com va ser el públic? Esteu acostumats que hi hagi persones grans?
1: Bé, home, sí, a diferents concerts sempre hi trobem gent gran, però aquí especialment agraïts, no? Perquè alguna senyora, me'n recordo, que sortia a ballar allà i la vam deixar fer, s'ho va passar molt bé, i bueno, després del concert moltes felicitacions hem rebut dels propis residents, i ens van dir que s'ho havien passat molt bé i que ja esperaven, doncs, la propera vegada que vinguem, no?
0: Com ho veu valorar vosaltres des de l'altra banda?
1: Ah, molt positivament. Sí, perquè era, diguéssim, que era el primer concert, era com un concert de prova, un concert pilot del repertori que estem fent, de més de 20 temes. Aviam què tal s'ho agafava la gent i tal, i bueno, ja ens va agradar molt.
0: Sí. Molt bé. Doncs gràcies, Joan, per compartir aquesta experiència ja musical amb els residents.
1: Gràcies a tu, i ara.
2: Acabem un altre Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Ens retrobem de nou el dimecres a les 11. Bona setmana.

Bon dia. Des de Ràdio Caldes, programa Tot Esports, us parla Josep Maria Santos, Pepe Santos. Divendres 24 d'abril de 2026. Reanudem els nostres programes després d'una jornada, la d'ahir, Sant Jordi, magnífica, extraordinària. Quin ambientàs, quina participació ciutadana, quina... Això és una diada, eh? És una diada. El que us parla sempre pensa que no és un dia festiu, però el ciutadà l'hem convertit en festiva, amb la verdadera jornada participativa, cultural, lúdica, social, amb molt amor que navega per l'aire, per l'aire, fantàstic, extraordinària. Bé, renovem els nostres programes. Avui tindrem una visita sorpresa. D'aquí una estoneta ens visitarà una gran esportista, una gran persona, ja en parlarem. I comencem parlant dels nostres equips locals. Bueno, no sé si ells, els equips, la jornada del dissabte 18 i diumenge 19 varen preveure que per Sant Jordi s'havia d'aconseguir una gran actuació, i la veritat sigui dita és que pràcticament la totalitat dels nostres equips varen guanyar en dos empats i només dues derrotes. Tots els altres varen guanyar, i això fa que s'han recuperat posicions de cara a aquesta recta final de les competicions de les lligues regulars, i que alguns d'ells hi són allà presents. Recordem l'equip de futbol femení de Futbol 7, està en tercera posició i aquest diumenge juga contra el vuitè classificat, el Montmeló, el casa del Montmeló. De ben segur que de guanyar encara pujaran en més posicions. En el bàsquet, en el bàsquet tenim dos equips realment ben posicionats en les, i s'han de, d'alguna manera s'han de consolidar aquestes posicions. En el cas del primer equip del Club Natació Caldes masculí, integrat a la primera, el grup segon de la primera categoria, s'enfronten, reben la visita del Palamós, del Club Esportiu Palamós, el segon classificat. Bé, estan en ello, estan en ello, i a veure si poden superar el segon classificat. Per altra banda, el femení, que recordeu que està en primera posició del grup primer de la segona categoria, s'enfronta amb el Llinars, també amb el repte de consolidar aquesta primera posició a la recta final i poder pujar de categoria. En tot cas, bé, ens congratulem dels resultats d'aquest cap de setmana, que repetim, han estat pràcticament tots victoriosos, tots victoriosos, i esperem que els resultats de demà dissabte 25 i diumenge 26 d'abril consolidin les seves posicions i estiguin endavant. No fa falta dir que també la penya Verdaguer, que continua en primera posició del grup quart de la tercera categoria de futbol sala, juga a casa a la pista del Bugarell el dissabte a les 7 de la tarda contra el Montornès B. Esperem que continuï amb aquesta lluita, amb aquesta recta ja final de cara a pujar de categoria. Recordeu, com sempre diem, que els teniu en la web de Ràdio Caldes, www.radiocaldes.net, teniu l'agenda esportiva d'aquesta propera jornada, així com els resultats de la jornada anterior.

0: ja us hem dit els resultats de, que hi ha hagut i que preveiem. Us volem parlar avui una miqueta de la realitat de l'esport. Parlem sempre de resultats i potser hi ha altres aspectes que hauríem de tenir en compte de com és l'organització de l'esport aquí a casa nostra, a Caldes de Montbui. Podríem dividir dos grans apartats de l'esport. L'esport d'entrada, l'esport de les persones que realitzen activitat física i o esport de manera regular, de manera controlada, federada i amb sistemes de competicions individuals, i per altra banda també aquelles persones que simplement practiquen activitat física i esport, res més. No tenim encara les dades, estem treballant amb elles per saber quanta gent, quin percentatge de la població practica esport, perquè això és molt important. El que sí que tenim són les dades de la gent que practica esport de manera organitzada, federada, en competicions organitzades pels clubs esportius, i també tenim la quantitat d'activitat que tenen aquestes entitats esportives. Recordeu que a Caldes tenim una llarga tradició d'entitats esportives que venen de fa molts anys i que, per tant, atesoren un historial extraordinari tant amb l'organització d'esdeveniments com amb la promoció de l'esport. N'hem anat parlant d'elles durant molt de temps i, clar, això en què es tradueix? Es tradueix en una alta participació, una alta pràctica de l'esport en el dia a dia, i després també, perquè és així, amb uns resultats més que acceptables i en algun cas amb bons resultats. Estem parlant, no sé, per exemple, el club de futbol Caldes, ho hem dit moltes vegades, va néixer el 1913, el club natació Caldes en el 1956, el club hockey Caldes el 1947 i 61, el club de bàsquet es va fundar el 74 i després posteriorment es va fusionar amb el club natació Caldes, i què dir, per exemple, dels clubs d'escacs o del club d'arquers de Caldes 1998, que darrerament també han tingut una gran participació. Per tant, som una població molt esportiva, amb molta presència. Aquests valors, si més no, s'han d'alguna manera contrarrestar amb el que és la pràctica de l'esport aquí a casa nostra, a tota Catalunya. I en aquest sentit avui volem fer una comparativa d'aquestes dades que tenim a Caldes amb dos grans referents. Ja sé que són dos grans referents, però aquests, per ser precisament referents, ens poden donar una bona mesura de la situació de l'esport aquí a casa nostra, a Caldes de Montbui. Començarem per l'estructura esportiva que presenta l'Ajuntament de Barcelona, una de les municipalitats més fortes esportivament parlant, no solament de tot l'estat espanyol, sinó, ens atrevem a dir, a nivell mundial. Barcelona, realment, i el que és la regidoria d'esports que d'alguna manera s'encarrega de desenvolupar la política esportiva de l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de la Població, té una llarguíssima tradició. Estan estructurats des del punt de vista administratiu en forma d'institut. Es diu IB, Institut Barcelona Esport, Institut Barcelona Esport, l'estructura que s'encarrega de la planificació del desenvolupament de les activitats i també de les instal·lacions, tant del manteniment, de la renovació i també de la construcció de nous equipaments i espais. Estem parlant exactament de 41 centres esportius municipals, 41 CEM, C-E-M, que estan distribuïts per tota la ciutat i que, d'alguna manera, doncs, bueno, promocionen i faciliten el desenvolupament de l'esport en el ciutadà. Si agafem les darreres dades publicades oficials, en el 2025, amb aquests 41 centres, es varen inscriure de manera regular, abonada, més de 212.000 ciutadans. Més de 212.000 ciutadans practicant esport amb equipaments esportius municipals, de manera reglada i abonat. D'aquesta dada és molt significativa, i amb la línia del que parlem aquí, de que ja el 50.13% són practicants dones. És a dir, ja s'ha superat l'equilibri entre els dos gèneres. I això s'explica perquè l'IBE ofereix una oferta molt, molt propera al ciutadà, i sobretot molt variada en quant a serveis, en quant a oferta esportiva i en quant a equipaments. Penseu que la pràctica totalitat de barris i districtes de la ciutat tenen un equipament a disposició de la població. I a més d'aquests 41 CEMs molt poderosos, sense anar més lluny, el que us parla coneix una miqueta el CEM de Marbella, a 15 metres de la platja, de la platja de la Mediterrània, doncs, bueno, doncs amb pavelló poliesportiu cobert, amb una pista coberta específica de gimnàsia rítmica, amb una pista d'atletisme, amb un camp de rugby, en camp de futbol, etc, etc. Moltes possibilitats de cara a practicar l'esport. Tanmateix també, a més, la ciutat de Barcelona ofereix 83 instal·lacions esportives especialitzades, ja especialitzades, no sé, rodocòdroms, pistes de skate, etc, que possibiliten la realització de modalitats esportives diferents a les que hi ha més difoses, com són el futbol, l'atletisme, el bàsquet, etc, o els esports aquàtics. Estem parlant de que també de que el 73% dels nens i nenes de la ciutat practiquen esport escolar. 73% practiquen esport escolar, i la pràctica totalitat dirigit per professionals ben preparats per aquesta tasca. I a més també, una altra dada significativa, el 66% de la població adulta practica esport. Això és una dada referencial que hem de tenir present de veure la nostra realitat. Això és pel que fa referència a Barcelona. Barcelona ciutat. Hi ha una altra institució supramunicipal, que és la Diputació de Barcelona, que també competencialment i estatutàriament té intervenció en la planificació, coordinació i gestió de les polítiques esportives. Fins us veu una dada també important. El 49% dels municipis de la província de Barcelona són propietaris de les instal·lacions esportives. Aquest és un model en el que Caldes està inclòs amb aquest 49%. I el 10% de la població està abonada a les instal·lacions esportives municipals. El 10%. És molt important. Una cosa és l'abonament i l'altra és la pràctica esportiva, que són diferents, són complementaris. En el cas de la Diputació de Barcelona, la realitat és molt, molt variada. Estem parlant aproximadament de gairebé 4.400 instal·lacions o equipaments esportius molt variats, des de poliesportius fins a pavellons, piscines cobertes, piscines descobertes. Fixeu-vos bé que piscines descobertes estan censades gairebé 460 piscines a aire lliure i cobertes 214. Totes aquestes 191 pistes d'atletisme, per exemple, camps de futbol, més de 650 camps de futbol, instal·lacions perfectament censades, perfectament equipades i que possibiliten el desenvolupament de l'esport. Aquestes són les realitats, tant a la ciutat de Barcelona, referent per a nosaltres, com a tota la Diputació de Barcelona. Quin és el denominador comú de quasi totes elles? És curiós. És que les persones que practiquen esport de manera individual o ben organitzat a través de clubs sempre manifesten la mancança d'hores disponibles per practicar esport, amb la qual cosa significa que sempre el practicant està per damunt dels equipaments i, per tant, és bo, és positiu, això és positiu. I és positiu perquè també fa que els responsables, els gestors de les instal·lacions, tinguin que esmerçar-se per buscar solucions a aquesta mancança. Això és el que ens està passant aquí a Caldes de Montbui. A Caldes de Montbui, que som una població molt variada, esportivament parlant, i que practiquen una sèrie d'esports però amb una quantitat de practicants extraordinaris. Fixeu-vos bé que estem parlant de, en el cas concret, citem xifres, de 24 equips de futbol, 24 equips de futbol, 20 masculins, 4 femenins. Estem parlant de 16 equips de bàsquet, 9 i 7 en aquest cas. Estem parlant de 20 equips de futbol sala, 20 equips de futbol sala, 15 masculins i 5 femenins. Estem parlant de 23 equips de hockey sobre patins, 23 equips de hockey patins, 19 masculins, 4 femenins. Estem parlant de 5 equips de waterpolo. Estem parlant de 4 equips de pàdel. Tot això federat, és a dir, tot això federat. A més, hi ha la lliga de futbol sala que organitza l'associació Futbol Sala de Caldes de Montbui, que també té un altre component. Per tant, estem amb unes xifres extraordinàries, però no solament practicant, sinó que, a més, aquests equips representen també, tenen unes necessitats organitzatives que estan realitzades per persones absolutament amateurs, aficionades, que dediquen tot el seu temps i el seu interès. Fixeu-vos bé que per aproximadament per estem parlant de 1.218 esportistes federats i estem parlant de 268 persones que formen staff. Quan fem els càlculs de l'staff, només parlem primer, segon entrenador i el delegat, però n'hi ha equips que estan recolzats per més persones, per 5 o 6. Per tant, això vol dir que estem parlant d'una estructura molt important, de un percentatge elevadíssim de població que practica esport d'una manera o de l'altra. Més dades. L'esport ciclista calderí, aquí ens parlava l'amic Jaume Conejo fa pocs dies, que estem parlant de 100 persones que practiquen de manera regular el ciclisme. No competitiu, però practiquen. els quatre equips d'escacs del Club Escacs de Caldes de Montbui, els quatre equips mixtes, estan per damunt de les 40 persones. En el cas de natació, el club ens assabenta de que estem parlant de 80 nedadors federats, i en l'escola de iniciació, formació de natació, estem parlant de 20 escolars més. L'amic Marc Ungós ens deia que unes 25 persones es mouen al voltant del Tuts Rugby. La secció d'atletisme i triatló de Club Natació Caldes, estem parlant d'unes 30 atletes femenins i masculins, i uns 20 persones integrants de l'escola d'iniciació de l'atletisme. Per tant, tot ells ens fa parlar d'una implantació de l'esport molt variada. I penseu saber que som una població no solament en número, en qualitat, també en quantitat, sinó en varietat. Poques poblacions tenen l'oferta que presenta la població de Caldes de Montbui, i això és un actiu, i se'ls ha de felicitar entitats com el Futbol Club Caldes, com el Club Natació Caldes, com la Penya Verdaguer, com el Club Hockey Caldes, els Arquers de Caldes, el Tots Rombi de Caldes, etc. El Club Patinatge Artístic de Caldes de Montbui, que ofereixen a la població aquestes possibilitats. Clar, això va amb la línia de les instal·lacions que tenim. Línia de les instal·lacions que estan pràcticament més que sobresaturades en quant a la presència permanent d'esportistes de tota l'edat, i que ens possibiliten aquest panorama que tenim d'extraordinària beneficència i amb una ambientació molt bé. Dit això, deixem tota aquesta parrafada i obrim la porta dels nostres estudis de Ràdio Caldes amb una persona extraordinària, que a més és una extraordinària persona, és dona, és mare, per tant vol dir que forma els seus fills, té un maridet que l'ha de cuidar perquè ella és la que mana, és una grandíssima professional i a més fa esport i el fa bé. Vanessa Olmos, benvinguda a Ràdio Caldes. Estem contents de que estiguis aquí amb nosaltres. Potser és de les millors esportistes. Podríem fer una llista i seria, no seria curteta, seria extensa, però ella n'és una perquè fa tot això. I ho dic amb aquest ordre. I a més fa esport, però a més ho fa bé. Ho fa bé per tot arreu i està deixant el nom de la població aquí. Vanessa, benvinguda.
1: Gràcies, Pepe, moltes gràcies.
0: Els nous estudis de Ràdio Caldes.
1: M'he al·lucinat, és superbonic.
0: Sabíem que tenies pendent de venir i vàrem aconseguir que els nostres jefes, i fins i tot la Gisela, que avui la tenim de controladora, avui és un bon dia, tu. Després de la diada d'ahir, avui és un bon dia. Vanessa, si em permets, psicòloga extraordinària, per la llicenciada per la Universitat Autònoma de Barcelona. Només té 3 màsters, menys mal, perquè llavors això fa que aquests 3 màsters la possibilitin ser experta en psicologia clínica i de la salut, ara en parlem, a més també de l'educació, Déu-n'hi-do, i a més de l'esport, estem quadrant el círcul. Emprenedora, encara té temps de ser emprenedora i només té pensaments per crear un departament, un gabinet d'èxit de psicologia que ens permet treballar amb persones, la salut, l'educació i l'esport. D'on vens, nena? D'on vens tu?
1: Em fa vergonya, eh?
0: No, tot és veritat, eh? No,
1: sí, sí.
0: No he mentit ni he exagerat, això és veritat. No, a més, és entrenadora d'atletisme, entrenadora nacional d'atletisme. No menteixo. D'on vens, nena? D'on vens, Vanessa?
1: Doncs ara de la feina.
0: De la feina.
1: De passar consulta. Sí, sí, sí. Que ens ha costat trobar l'espai per veure'ns, però hi estem.
0: Sí, és veritat, sí, sí. Contenta dels resultats d'aquesta temporada?
1: Sí, sí, sí, sí. Adaptant-nos també al canvi, eh? Perquè aquest any és quan estic notant que l'edat està passant. Llavors, bueno, hem d'assumir que també ens fem grans, però estic molt contenta de poder continuar corrent i de fer-ho dintre de les meves possibilitats, fer el millor que puc.
0: La darrera va ser a Lisboa, fa pocs dies.
1: La darrera va ser a Lisboa, ara ja no. La darrera va ser el dissabte passat.
0: Què dius ara? Però escolta, pots descansar algun cap de setmana. Com va anar a Lisboa? Explica'ns.
1: Va anar bé, va anar molt bé, perquè estic fent el circuit de les Super Halves, que són 6 mitges maratons per Europa, i les faig amb el Jordi, amb la meva parella. Llavors, va anar bé perquè, bueno, vam trobar un resultat força, força bo dintre del que ara estem. Molt bé, la veritat és que contenta. I la setmana passada, a més de Lisboa, vam fer la Oncodines. Per això... Per això no era l'última.
0: És veritat. Amb el teu equip.
1: Amb el meu equip de dones. 6 dones.
0: Satisfetes?
1: Molt contentes.
0: Sí.
1: Molt contentes.
0: Sí, estem treballant ja nosaltres per parlar d'aquest tema, que és una de les grans organitzacions que tenim aquí a la comarca, i a més ja saps que Caldes pot col·laborar amb aquesta grandíssima organització dels nostres amics veïns.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí. Escolta... hem d'apretar més el Jordi a la lleure, perquè jo crec que t'estira poc. L'hem de... que entreni més, eh? Jo crec que... Què tal l'entreni?

0: parella, a provar la gastronomia de la ciutat, fer turisme, o sigui que rodó.
1: I a més, possibilites que els avis facin d'avis.
0: Exacte, els meus pares estan supercontents de poder fer d'avis.
1: Faltaria més, home, han d'exercir d'avis, si no malament. La propera, on aneu?
0: La propera anem d'aquí 3 setmanes a Formentera.
1: Molt bé.
0: A fer la mitja marató. Aquesta ja és una data de cada any del calendari, que cada any hi anem, també per tancar la temporada una mica. Fem la mitja marató, anem també de divendres a dilluns, i aquesta sí que és més dureta, perquè és fàcil una part perquè és amb baixada, amb desnivell, però és dura perquè és a les 6:30 de la tarda, 6:45, amb una humitat de la illa que has de gestionar-la també.
1: Com és això? No ho sabíem, una marató, mitja marató tan llarga, per la tarda.
0: Per la tarda, perquè com que ve gent d'Eivissa i així, que doni la possibilitat de venir amb el ferri al llarg del dia, llavors comença tard. Perquè si fos a les 8 del matí la participació seria mínima, o seria només gent que estigués dormint a Formentera, i la possibilitat d'hospedatge tampoc és més limitada. Llavors és a les 6:30 i res, has de gestionar tota la calorada de...
1: D'on et ve aquesta falera per l'esport? Explica'ns els teus orígens, va, explica'ns.
0: Bueno, m'encantaria poder tenir una carrera esportiva de tota la vida, però no és veritat. No és cert, vaig començar de molt gran. De fet, vaig començar pel Jordi, perquè ell corria quan vam començar a estar junts. Bueno, jo sí que feia, pues anava a alguna classe dirigida d'aquestes del Club Natació Caldes o a piscina o així, però el córrer va ser gràcies a ell, que ell corria, i una vegada me'n recordo que va baixar una cursa a Barcelona i jo m'havia d'esperar que ell acabés, i vaig dir, bueno, pues, i si la corro? I la vaig córrer. O sigui, vaig fer-ho al revés. Jo sempre dic, s'ha de fer molt progressiu, començar entrenant, i després la cursa ja arribarà, doncs jo vaig començar per la cursa i després vaig dir, això, quan vaig arribar allà a Plaça Espanya i a la cursa de la Mercè del 2011, jo diria que era, i vaig veure allò, va ser com el que t'enganxa, el saber que pots fer això. I, bueno, ja no he parat, ja no m'he tret les mames des de llavors.
1: Clar, aquestes coses... No les pots explicar als teus alumnes,
0: no.
1: que els hi planifiques l'entrenament, no els hi pots dir això, No els hi pots dir això.
0: No, perquè ho vaig fer totalment al revés.
1: Al revés.
0: Sí. Després va ser després d'aquesta cursa, anem a fer-ho amb cap, no? El Jordi entrenava aquí al CNE Caldes amb el Manolo,
1: sí.
0: I ja va ser, parlem amb ell i que ho fem amb cara i ulls, no? I ja no hem parat. La veritat és que també ara s'ha convertit més en... A part de que m'agrada córrer i després vaig veure que se'm donava més o menys bé i així, ara és un espai per mi. És un espai més de salut mental que no pas només físic.
1: Els petits seguiran, els dos petits, el nen i la nena?
0: De moment.
1: Seguiran?
0: Jo crec que no.
1: Com que, home, amb aquests pares segur que sí, tu... D'aquí uns anys us veig fent de taxista, portar-los amunt i avall, cap a Lisboa, cap a Formentera... Tant de bo,
0: a mi m'encantaria. A mi m'encantaria, però bueno, de moment ells que facin el que ells els agrada, i si després es volen col·locar les bambes, doncs estarem supercontents de portar-los on sigui. Com han fet els meus pares amb mi, clar, no? Que al final, clar. Jo crec que amb els meus pares tinc els majors fans, perquè és aquí, clar, pues aquí va acabant.
1: Sí, senyor. Sí. Jo crec que aquesta també és una de les grandeses de l'esport, que es pot practicar a través del desenvolupament biològic i natural de la família, no?
0: Uh-huh.
1: Sí, jo el que em parla ara estic fent d'avi i els dimarts faig futbol. És a dir, porto amb el meu net a futbol, perquè clar, a les 5 de la tarda els seus pares no ho poden fer-ho. I per tant, o col·labores i també fas pràctiques. Ahir em deia una amiga aquí, que sí que estàs morant, perquè el dimarts d'aquesta setmana... A les 5 de la tarda, 6:30, feia presol i a l'entrenament una hora i mitja era sota el sol. Així com a l'hivern hem passat fred, ara passarem calor.
0: Sí.
1: Això també és dels aspectes, dels valors que l'esport transmet i que mai hem de perdre. Dóna'm algunes raons perquè puguem convèncer la gent de que s'inicien a l'esport ben organitzat, ben planificat. Va, diguem-los-hi.
0: A veure, per començar... Jo el que diria és que ha de ser progressiu, o sigui, no pots passar de fer una vida sedentària a intentar fer una marató en 3 setmanes, perquè això a vegades passa, no? De que, a més, el córrer, per exemple, en concret és com molt agraït, de que la millora al principi és molt gran, però a vegades perdem una mica el nord. Jo el que faria és, pues, buscar una activitat física que ens agradi, un exercici físic que ens agradi, que no tothom ha de ser el córrer, pot ser qualsevol cosa, i que ho intentem mantenir a la rutina. Després, la motivació al final vindrà a mesura que ho anem fent, perquè a vegades la motivació mantenir-la és molt complicada. Llavors, a mesura que sí que anem veient tots els beneficis que ens aporta, no només a nivell físic, sinó també mental, el que dèiem, no? De, pues, em trobo més bé, estic més content, perquè al final la segregació de serotonina, dopamina i tots els neurotransmissors relacionats amb temes emocionals augmenten a mesura que fem esport. I després els valors que deies, no? O sigui, jo si els meus fills no corren, m'és igual. Jo el que vull és que facin algun esport i que integrin aquells valors esportius de responsabilitat, d'acompanyarisme, d'equip o d'individualitat, però de, bueno, aquells valors esportius que no t'ho donen altres activitats del dia a dia. I al final jo crec que si ho anem integrant a poc i ho agendem, crec que és possible mantenir-ho.
1: Fantàstic. Totalment d'acord amb tu, totalment d'acord. I a més, deixa'm afegir que tenim un entorn de naturalesa extraordinari aquí.
0: Bueno, és que aquí tenim una pista... Bueno, això, ara faré una queixa, Pepe, i em permets.
1: Digues.
0: Ens falta una pista d'atletisme.
1: Perdona. Estem a un any de les eleccions. Hem d'apretar.
0: Per això.
1: Des d'aquí hem d'apretar, perquè hem d'anar més. Hem d'anar. Digues.
0: Tenim un entorn espectacular. Tenim un espai natural, jo crec, envejable per moltes persones, o sigui, viure a Caldes és extraordinari, no? Però, per exemple, hivern, que jo surto a córrer a les 5 del matí, pues a vegades costa de no tenir un entorn una mica més urbà,
1: més urbà
0: adaptat,
1: sí,
0: per poder córrer, no? O els meus companys corren a les 6-7 de la tarda. Pues al final també és fosc molts dies a l'any.
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors, bueno, haver de córrer per allà al voltant dels Segales o pel polígon...
1: Sí.
0: Costa una mica.
1: Costa.
0: A part d'això,
1: sí,
0: evidentment, qui té la sort de poder sortir de dia o els caps de setmana, tenim un entorn envejable. O sigui, tenim aquí el Farell, tenim aquí... És que no t'acabes els quilòmetres de muntanya. Això sí que és extraordinari. Però les instal·lacions esportives, pues, una mica precàries.
1: Estic d'acord perquè, clar... Bueno, què t'explicaré a tu, no? L'esport és el que és, ara té una gran... Estem pujant en importància per tots aquests factors que estem dient, pel benestar de la persona, de la seva salut, relacional, formatiu, educatiu, etcètera, no? Però portem un gran enteniment. Recorda que havíem tingut aquí damunt de la taula i hi havia hagut el projecte d'una pista d'atletisme. Jo crec que encara és possible per l'espai on estan les instal·lacions.
0: Jo penso que també. Crec que no ha de ser... Poblacions més petites que tenim a l'entorn de Caldes tenen pistes d'atletisme. Poblacions com Palau, inclús, o Castellà, o... Bueno, no ho sé, tenen la pista d'atletisme. Llavors crec, bueno, no ho sé, jo, clar, a nivell econòmic, a nivell d'urbanisme, no sé com està la situació, però crec que podria ser un factor també per incloure l'atletisme infantil, perquè, per exemple, és de les extraescolars, o sigui, dels esports, que no es potencia tant. Ara, per exemple, el CNE Caldes té la secció infantil, sí. El Club Atlètic Calderí també té una part infantil que la fa la Torre Marimón, però al final crec que també és una manera d'incloure el nen a l'esport, en aquest estil, en l'atletisme. Tenir unes instal·lacions adequades, perquè, clar, una família, si no el portaràs, sí, al polígon a entrenar.
1: Com més d'acord amb tu. Com deia, estem a un any vista de les eleccions. Jo crec que tots els partits s'han de comprometre. Per què? Perquè això és salut, perquè això és progrés de la població. Sí que tenen els costos, però aquests costos relativament no en són tants. És a dir, si nosaltres ara tinguéssim les dades del que ha representat l'antiga les antigues dues piscines del Club Natació Caldes, la gran quantitat de ciutadans que han passat per allà i que han fet esport, i el que representa això, els costos baixen molt. Sí.
0: Clar, és que jo penso que el que hem de tenir en compte, jo com en la vessant de psicologia de salut o esportiva, ja no només és veure l'esport com una pràctica esportiva en si de pues, entreno durant la setmana i després faig els partits o les competicions del cap de setmana, sinó que ho hem de veure com una prevenció de salut. O sigui, cada vegada més, per sort, hi ha metges que recomanen com a part terapèutica o com a part de recepta, en comptes de receptar doncs, la medicació, la farmacologia, receptar esport, entre cometes, no? De cadascú el seu, eh? Cadascú la seva disponibilitat o depenent de les seves dificultats. Però l'esport com a tractament cada vegada està més present. De fet, jo hi ha una frase que sempre dic de l'esport no és teràpia, però és terapèutic. Jo els meus pacients, o sigui, obligats estan a fer algun tipus d'esport des de la primera sessió, per tots els beneficis que això aporta a nivell mental, però també a nivell d'organització, planificació, priorització, autoestima, però també a nivell físic, clar, o sigui, la de infarts, la de diabetis, que es podrien evitar o almenys retrasar per una pràctica esportiva regular. Llavors, que no veiem només l'esport com una cosa de persones de selectives o de que no sigui un privilegi l'esport, sinó que fos una part necessària per la vida diària.
1: Abans que vinguessis dèiem que has volgut fer una comparació salvar les distàncies entre la nostra població i els grans referents, que és l'Ajuntament de Barcelona, que té una estructura esportiva molt bona, petita però molt bona, i clar que en aquests moments hi ha el número de practicants esportius, de persones que practica activitat física o esport o les dues, és molt elevat. Molt elevat, el 70%. El 70%.
0: És que és molt.
1: És molt, ja, és molt. Una altra dada, a les dades del 25, el 50,13% dels abonats en les instal·lacions esportives són dones, 50,13%, és la primera vegada. Aquesta és una realitat que s'està veient quan passes per totes aquestes instal·lacions. I el més important és que aquestes instal·lacions estan a ple rendiment. És el que deies a les 5 del matí, anar per un polígon. No, hem de treballar amb això i salvar les distàncies segons els recursos que tens. Però fixa't bé que, com bé deies fa un moment, en les gràfiques hi ha una correlació inversament proporcional, que és més pràctica esportiva, menys despesa en salut, en fàrmacs.
0: Exacte.
1: És a dir, les dades són aquestes, en valor absolut són aquestes. Més pràctica esportiva, menys consum, menys necessitat de fàrmacs. I, per tant, hi ha una correlació directíssima.
0: Total, total.
1: En fàrmacs, i no vol dir amb l'estat de la salut de les persones.
0: Clar, i és que és beneficiós també, per exemple, en tractaments amb el càncer, per exemple. Està demostrat científicament que la pràctica esportiva regular no que et faci desaparèixer el càncer, però, per exemple, retrasa la reproducció de les cèl·lules cancerígenes o evita que sigui, o sigui, bueno, disminueix la freqüència de persones que tornen a tenir càncer, per exemple. De fet, és una part del tractament també, l'esport.
1: No, totalment d'acord. I ara me'n recordo que hi ha un projecte molt maco, no el podem practicar aquí perquè no tenim aigua, que és el que diuen els Dragon Boats, que és unes embarcacions de rem, que són o 12 o 24 remeres, que ve de Xina, i que hi ha una associació de dones de lluita contra el càncer i que practiquen Dragon Boats, i és extraordinari. I et diuen això, et diuen que s'hi troben estupendament bé en l'entreno i que aquest estat anímic els influeix per la seva lluita que tenen. I és extraordinari. Clar, no ho podem veure des d'aquí perquè aquestes embarcacions decorades, tipus xinès, o clar, aquí el centre bàsic és Banyoles, a l'estany de Banyoles, sí. Però tenen tot un circuit nacional d'una gran ambientació i d'una gran presència. I mai fallen. Els tècnics amb això que ho porten et diuen mai fallen en els entrenos i amb les ambientacions callant.
0: Un equip aquí ara et mentiria, no sé el lloc, però crec que és per Salamanca o algun lloc de Castella o que hi ha un llac o algun estany gran, que hi ha un equip de rameres sí, i tenen el barco decorat tipus viking i són pacients de càncer i llavors, o sigui, no totes poden remar, però totes poden intervenir a la fundació per... ara ja no només són rameres, ara són rameres, organitzen mil i una activitats, perquè al final l'esport també ajuda a agafar tota la força muscular que la farmacologia del càncer o el tractament del càncer et treu. Quan tens un tractament de càncer et deixa fulminat a nivell físic. Pues això també és una manera d'agafar força.
1: Correcte.
0: I tu de trobar-te millor.
1: No, repeteixo, tenen una lliga nacional, crec que són 4 o 5 trobades per tot el territori. Una d'elles és al Canal Olímpic de Castelldefels. Uh-huh. Venen aquí en el mes de maig, ara aviat, i es troben de tota mena, totes les categories, modalitats, però una d'elles és els clubs aquests que són... poderosíssim, sí, poderosíssim, jo ho he pogut seguir i la veritat és que són unes regates disputadíssimes amb una ambientació.
0: És que hem de veure l'esport això com a prevenció de salut, llavors si el veiem amb aquesta forma podrem dedicar-hi més economia, instal·lacions i la gent més pràctica.
1: Escolta, no estàs sola aquí, Caldes, no estàs sola, també tens unes bones companyes, parlem d'elles, perquè si no, si em veuen pel carrer, m'estirarà les orelles en tota la raó. Parlem d'elles, que també s'ho mereixen molt.
0: La meva companya indiscutible és la Mercè.
1: La Mercè, sí.
0: Clar, ara m'ha donat esquinazo, perquè s'ha jubilat, ha passat a la bona vida. Llavors, ja no sortim juntes a les 5 del matí, excepte els dilluns, que sempre quedem per posar-nos al dia de los chismes que diem ens va bé, perquè és teràpia per nosaltres el dilluns, però jo de gran vull ser com la Mercè. Sempre ho dic.
1: No pot dir de pas, perquè... A l'esport no hi ha jubilació.
0: No. Però ara pots sortir a les 9 del matí, en comptes de les 5.
1: Exacte. Diferent qualitat de vida, no? No conec cap reglament ni estatut que digui te has jubilado a estas edades.
0: No.
1: Sí.
0: No, ara la veus a ella amb 60... ara ben bé quants té, jo diria que 64... potser m'equivoco, perdona Mercè, però o sigui, tant de bo pugui córrer durant molts anys perquè és una crac, per mi és enveja sana de dir, jo vull ser com tu. A més, una excel·lent companya, o sigui que jo he gaudit molt de...
1: Teniu previst alguna cosa en un futur més immediat o no? L'any passat vam anar a Anglaterra, no? Les Índies vau anar, sí.
0: Sí, vam anar a Cardiff.
1: Que vam parlar aquí,
0: exacte,
1: a Cardiff. Bons resultats.
0: Sí, vam anar a Cardiff juntes i vam anar a Praga juntes.
1: Carai.
0: Perquè estàvem fent-lo de la... I a València. Perquè estàvem fent lo de les Super Halves juntes, el que passa que ella havia començat abans i les havia acabat abans. Simplement, i a mi em queda ara a Copenhague al setembre i ja també acabarem. I ara ella està fent amb la seva parella, buscant una mitja, s'apunten i...
1: Quants quilòmetres fas d'entreno, més o menys?
0: A la setmana?
1: Sí.
0: 60-70.
1: Què dius ara? Què dius ara? És el que faig jo amb 2 anys i mig. Aproximadament, sí.
0: Sí, més o menys, sortim que uns 5 dies a la setmana, sí, més o menys, poden ser aquests.
1: També sabem que estàs molt posada, molt vinculada amb el Club Natació Caldes.
0: Sí.
1: El Jordi té una gran sort, el meu amic Jordi Tarajón té una gran sort,
0: Sí, el Jordi ens ha posat molt fàcil, també. Vaig començar amb el Manolo i ara...
1: Dos grans persones.
0: Sí, i ara continuem amb el Jordi com a coordinador de la secció d'atletisme i de triatló, i la veritat és que jo estic molt contenta. Al final és el club on vaig començar i m'agrada portar els colors, el blau del CN Caldes, allà on anem. Així que...
1: de moment només atletisme, tu, triatló no, només
0: atletisme. La bici no se'm dona gens bé.
1: I nedar?
0: Nedar nedo, nedo per, més per plaer que per competir. Sí que al llarg de l'any potser fem alguna travessa o així quan a l'estiu, però una cosa més.
1: Et convido 8 o 9 de maig, Medes.
0: El 8 o 9 de maig és a les Medes, ara, sí, senyor, aquest any? Doncs mira, no et dic que no.
1: Tu coneixes Né del Món?
0: Sí.
1: Tu no saps que jo sóc Né del Món?
0: No.
1: No ho sabies?
0: No.
1: Sí, senyor.
0: Doncs pues mira.
1: Sóc Né del Món, un dels fundadors de Né del Món.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí. Ostres, sí. Encara que el jefe és el Marc Cavaller, que és el que mana. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Doncs pues mira, no et dic
1: estic,
0: que no, eh?
1: Perquè... Estic posat allà fa molt... Saps què passa? Que jo porto la secció d'aigua i, clar, jo cap a les 5:30, 6:45 del matí, ja me'n vaig a l'aigua per posar les balisses. Llavors, clar, només els que els queden a terra llueixen i tal. I jo, quan torno a terra, ja no us veig. Ja no
0: vale,
1: us veig.
0: Pues aquesta, jo no l'havia fet, sí. Però el Jordi sí que havia anat... A... Jo feia la travessa de les Medes de l'estiu, la
1: de
0: típica del...
1: Sí,
0: però aquesta de Né del Món sí que havia anat el Jordi, sí, a fer-la,
1: sí.
0: Eh?
1: Pues la tenim el dia 9 de maig, ara, vale. Sí, sí, i aquest dissabte tenim un entreno d'un altre tema.
0: Molt bé, pues,
1: poliesportiva.
0: Pues, va. Prenc nota.
1: Tenim-ho que vinguis, perquè més aquest any se'ns ha apuntat una... Jo, més que patir, desitjo que no se'ns apuntin tanta gent. És a dir, per un cantó tinc el discurs, diu, practiqueu esport, però per l'altra banda, amb la feina que tenim, a control de l'aigua...
0: No, i...
1: Si el dia és bo, és bo, però el dia que tenim problemes, per molts recursos que tinguis, pateixes, no? Pateixes,
0: home, va haver-hi l'any que va anar-hi el Jordi, que va caure un diluvi universal,
1: sí,
0: no sé quan farà, però me'n recordo que, o sigui, el pàrquing aquell de sorra que hi ha fora, o sigui... Enxercat tot, tothom amb el barnús abans d'entrar a l'aigua.
1: Encara ho fèiem amb el port antic, amb el port allà, mm-hmm. Encara. Sí, sí, no me'n recordo.
0: Sí, sí, sí, sí. I
1: bueno, sí, pues que... jo vaig ser l'últim en sortir de l'aigua per raons òbvies i a més amb una boira que havia entrat, un grop que va entrar, clar, no sabia si deixava gent a l'aigua o no.
0: Clar, sí, sí. És que clar, potenciem de fer esport, però clar, qui munteu pues curses o competicions o així, és una gran responsabilitat perquè tampoc et pots anar de
1: correcte.
0: X participants perquè hi ha una responsabilitat molt gran.
1: Molt gran, molt gran, sí, sí.
0: Perquè, clar, hi ha moltes vides.
1: El que passa que, clar, tu ho coneixes bé, hi ha grans organitzacions aquí tot arreu, a casa nostra,
0: sí,
1: som grans organitzacions.
0: Sí.
1: Fa pocs dies parlàvem de la ciutat de Barcelona que té uns grans organitzadors i bé, tu ets una usuària d'aquesta organització, ho fan bé. Mm-hmm. Allò que deies de Lisboa és una realitat, la topografia de la ciutat. La ciutat de Barcelona afavoreix, facilita el que es pugui practicar bé l'esport. Ens estan indicant aquí la Gisela, jo crec que acelera el temps... Hem de preparar un programa seriós, Vanessa, d'esport. Hem parlat seriosament, però hem de parlar més perquè jo crec que la gent s'ho mereix. Hem d'extreure molts més coneixements perquè la gent ho copiï i ho posi en pràctica. I en tot cas, us ho diem des de les zones. Ella no ens ha dit res, però ella, el despatx, l'estudi, està al carrer Aparici, número 7, que està en el centre de Caldes, està a la vostra disposició. Fixeu-vos bé els tres, de moment, grans aspectes, tres grans línies, que són salut, civisme, salut, educació i esport. Escolteu, sempre que la necessiteu aneu allà perquè a més és encantadora i us rebrà bé. El que us parla ja no, perquè ja la musculatura i els ossos i tal donen el que donen segons el carnet d'identitat. Compromets un dia perquè a més el que us parla hem de fer quelcom perquè en els programes electorals de tots els partits hi hagi un compromís de sentar-se i de continuar treballant per l'esport, continuar millorant les instal·lacions, buscar noves instal·lacions, perquè hem de posar més gent a que practiqui esport. I això ho hem de fer-ho amb tots i sobretot amb la gent que en sabeu molt d'aquestes coses. Ens diuen que estem acabant el temps. Ha estat un plaer, Vanessa.
0: Gràcies a vosaltres, gràcies, Pepe.
1: Aquí tens la teva casa, parlem d'esports modestament, però gràcies a tu avui hem pujat la categoria, avui els meus jefes em felicitaran i era hora de que parléssim seriosament d'esports, perquè clar, a vegades només parlem de futbol i la vida és una altra cosa que el Barça, però bueno, és el que hi ha. Felicitats, bons resultats, continuo entrenant.
0: Gràcies.
1: Felicitats al Jordi per la tasca, per la tasca que feu, i com sempre, a casa vostra, i sempre intentarem fer ressò de tots els teus i dels vostres resultats i ajudant els esportistes. Aquest és un micròfon que la veu ha de ser això, el que estimem a l'esport.
0: Gràcies.
1: Gràcies a tots vosaltres. Practiqueu esport. El que us parla intentarà practicar també. Demà i demà passat ja ho han dit, molta oferta esportiva a la població i molt variada. I la climatologia ens acompanyarà. Una abraçada i fins divendres que ve.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Milers de persones han omplert els carrers de Caldes durant aquest Sant Jordi. L'avinguda de Pi i Margall i la plaça Catalunya, epicentre de la Diada, han concentrat durant tota la jornada una gran quantitat de persones.

Molt bona tarda, benvinguts a Rockola 107.8, el programa on escoltes la millor música dels 90 fins als principis del 2000, és a dir, la música de la teva vida. 29 d'abril, són les 8 de la tarda, una hora menys en Canàries, i fa una tarda càlida i... què voleu que us digui? O sigui, m'encanta aquesta sensació de que quasi ja estem a estiu. És que quasi estem a estiu ja, eh? I com sempre, em presento pel qui no em conegui. Soc en Rockmaster, els comandaments, i avui ens anirem una miqueta al passat. Bueno, com sempre, sempre ens anem al passat, perquè al futur no podem anar. Així que vinga, va, que això comença dintre la rocola. Pugem les revolucions de la rocola amb l'any 2003 i el rock and roll més canalla de Fito i Fitipaldis, una lletra plena de veritats sobre començar de zero. I teniu La casa por el tejado, del seu àlbum Lo más lejos a tu lado.

I us estareu preguntant, sabeu d'on ve el nom Fittipaldis? No? Doncs us ho dic ara. Es diu Fittipaldis en honor als amics i músics que l'acompanyaven fent un joc de paraules amb el pilot de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi per la velocitat amb què vivien. Jo no dic res, però jo crec que aquí hi havia un cúmul de droga impressionant. Segurament, eh? Bueno, segurament. Ell ho ha parlat i realment ha dit que això era totalment cert.

Sabies que Yotuel, el líder del grup, al govern cubà li va prohibir l'entrada a l'illa? Tot va ser arran de la cançó Pàtria i Vida, que es va convertir en l'himne de les protestes del 2021. Un artista que ha passat de ser l'orgull nacional a haver de viure l'èxit de, des de l'exili. Impressionant. Això no sabia que pogués passar, però sí, passa. I el Yotuel doncs, té la desgràcia de que li ha passat això. Però bueno, aquí a Espanya, Catalunya, l'acollirem ben bé, eh? Ja us ho dic jo.

0: música dels 70 fins a principis del 2000, aquesta és la teva ràdio. Rocola, 107.8.
1: Sempre me'n recordo d'aquesta cançó per la banda sonora de Spider-Man, una de les millors pel·lícules que jo he vist o que tinc tanta enyorança, de veritat. Més que les altres, eh? Les altres sí, estan bé, però Spider-Man, com la primera, no hi ha cap ni una.

dada per al teu pròxim sopar. Un estudi de la Universitat d'Oxford ha demostrat que el vi sap un 10% més dolç si escoltes música alegre. Jo de tu, o sigui, jo pujava el volum i m'estalviava els postres, tu mateix.

ritme tropipop irresistible que ens ha posat a ballar a tots, sempre, eh? És així. Com a curiositat de l'artista, el cantant Jorge Villamizar va escriure aquesta cançó perquè realment estava arruïnat en aquell moment i volia demanar-li matrimoni a la seva nòvia. Però no tenia ni un duro, vamos, com jo, més o menys. Encara que sembla que la cançó li va portar molta sort.